bona malgrat. It's just... Bona malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 8, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que cauen des d'aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i afecten també la mobilitat per tren i carretera a la Costa Daurada. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que ha obligat a tallar la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. També hi ha un carril tallat a la PC en sentit sud a la Riera de Gaià i en alguns moments s'ha hagut de tallar la Nacional 340 per la inundació. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres en poques hores i registres de més de 110 al nord del Tarragonès. En concret, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra han caigut 140 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 també ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell. Coneguem doncs ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Comencem el cap de setmana amb aquestes nuvolades i tempestes que afecten a primeres hores del matí i matinada al camp de Tarragona, també a l'Alt i Baix Penedès i fins i tot una mica a les Terres de l'Ebre, unes tempestes que desapareixeran ja a partir de les 10-11 del matí i després quedaran residualment alguns ruixats que afectaran a les Terres de l'Ebre al llarg del migdia i de la tarda, ruixats que també es poden reproduir una mica a l'interior de Catalunya. A la resta del territori, més tranquil·litat, més sol i les temperatures, això sí, són més baixes.
1: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés que afecta la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores. En concret, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra hi han caigut 140 litres per metre quadrat. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I en successos arran d'aquestes inundacions, tres persones han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Com diem, les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i també una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha emportat també un centenar de joves cap a l'escola Pla de Mar, on s'ha obert un centre d'acollida. A més, s'han muntat centres al Voli Esportiu de Roda de Barà i al Casal Municipal de Creixell. Aquests són els tres municipis més afectats per les pluges, juntament amb Torredembarra. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els propers dies. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les 2 primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions, com diem, han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Al Vendrell, per exemple, com diem, han caigut 100 litres en només 3 hores. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès un total de 192 avisos. I arran d'aquestes inundacions, tres persones, una d'elles en estat crític, han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Els altres dos ferits estan en estat greu i menys greu, i a més, per la seva banda, el càmping Arc de Roda de Barà, allà també hi ha dues persones ferides lleus per la caiguda d'un altre mur i s'han hagut d'evacuar unes 300 persones que hi estaven allotjades. Un centenar s'han volgut refugiar al poliesportiu municipal. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els pròxims dies. I en plana cultural, el 19è Festival Sons del Món, l'encarregat de tancar-lo ha estat Roger Mas, amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 360 s'ha reobert a quarts de vuit després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària, les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 10 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns casos es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per la seva banda, el Servei d'Emergències 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de precipitació, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I arran d'aquests aiguats, 5 persones han resultat ferides. D'aquestes, 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barao i una d'elles està en estat crític. Les altres 2 afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres 2 són de caràcter lleu per la caiguda d'un altre mur al càmping Arc de Bara. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. També s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores al sud de Catalunya davant aquesta situació meteorològica. En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta passada nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs. Ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler de les Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. I tanquem amb els esports amb la derrota del Girona ahir per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades a la segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Les pluges que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i pels cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa a Rodalies, la circulació a l'R2 Sud, l'R4, l'R13, l'R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert també passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, a Torredembarra s'han recollit uns 137 litres per metre quadrat i les principals afectacions a aquest municipi s'han produït al passeig Miramar i en alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim, que també han quedat inundats. Ens dona més detalls des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: El passeig Miramar s'ha hagut de tallar en alguns trams per l'acumulació d'aigua. A més, s'ha hagut d'assistir un vehicle i a una família que ha quedat incomunicada a l'organització de Claramar. S'han desplaçat diverses tapes de claveguera i contenidors i també hi ha hagut afectacions a la platja. Durant la matinada, la policia local ha rebut nombroses trucades per atendre diverses situacions d'emergència. Amb tot, l'alcalde accidental, Valer Pino, destaca que al municipi no hi ha hagut danys personals i que ara treballen per recuperar la normalitat a la via pública.
3: La platja està afectada, però no està excessivament afectada. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
2: Segons les dades del Meteocat, les precipitacions registrades durant aquesta matinada a l'estació automàtica que hi ha arran de platja fan que aquest dissabte hagi estat el dia més plujós a Torredembarra en 26 anys de dades.
1: I seguim parlant d'aquests aiguats perquè fins ara 5 persones han resultat ferides. 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà i una d'elles es troba en estat crític. Les altres dues afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres dues són de caràcter lleu per la caiguda, en aquest cas, d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar i també s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I tanquem els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels a la Costa Daurada. L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa a la xarxa viària, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que ja havien quedat atrapats a causa dels aiguats. Pel que fa als trens, la circulació a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies s'ha pogut restablir passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, les precipitacions han deixat al voltant d'uns 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra fins a les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. I arran d'aquests aiguats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas al sud de Catalunya, davant la situació meteorològica. En una piulada a la xarxa X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. A més, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. Anem ara amb un apunt cultural, perquè Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents al territori català. I tanquem amb els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar?

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matina del Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: Parlem també de Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
0: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al pla de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matina del Baix Penedès i el Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors estan no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, un ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància, li han fet les tasques de reanimació, i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
2: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem, doncs, cada vegada que se'ns avís, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
0: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També amb mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. I com

0: Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
1: Ha arribat a nivells bastant, bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per sort no han tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
2: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella, que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
0: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
3: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
4: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
5: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
6: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
5: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
7: Hi ha hagut alguna incidència en un campi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
5: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
3: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
4: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap SMS per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no disposa de la informació suficient.
3: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
4: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
3: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
4: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
8: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar. dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
9: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot

0: molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
1: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
2: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
3: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
4: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8, són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça de les Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
3: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
4: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
3: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
4: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
3: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
4: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
7: van més que duplicar les atencions que es fan habitualment. O sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
6: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia Tarragona Ràdio Elisabet Letertre, que venia del nord de França.
8: És una ciutat que està molt bonita. Me parece muy, muy buena para vivir. Y la buena comida, la buena vida.
6: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
3: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
4: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
9: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
10: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens hi ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
9: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
3: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
11: Era mitja tarda i queia fugint suau.
4: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
3: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
4: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
12: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
13: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
12: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
3: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
4: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
14: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a Huawei i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
15: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de fer, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
14: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
3: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
16: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
17: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
16: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
3: Arribem a les 2 i 24 minuts, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
4: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
19: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
3: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
4: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
20: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
21: Tinc un bon pas.
3: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
4: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
22: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan tenint la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè farem unes coses.
3: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
4: El francès prové del Mónaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
3: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
21: Ona Malgrat.

0: quarts de tres us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fem balanç d'aquests 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits, com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament i bueno, l'han pujat a l'ambulància i han anat cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns revés, d'aquest netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet, eh? Però jo no recordo haver vist mai, i porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això han sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per sort no han tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar, doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella, cabrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
3: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
2: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit a algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Ha tingut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat, doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
2: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
2: En una piulada a la xarxa social, X Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
2: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
13: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
14: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
12: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8, són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Folre i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Folre i apuntaran al Pilar de 7 amb Folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
2: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
2: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Una punera de successos, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
2: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
2: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
16: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sol el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
2: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatges que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
0: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
2: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
0: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
2: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
17: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
2: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
2: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
18: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
19: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
18: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
2: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
20: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a Huawei de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
21: Quan nosaltres adrecem el públic a que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
20: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
2: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Castelldaro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castelldaro, Ima Gelabert.
23: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està més que consolidat, en el nucli antic de Castelldaro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
22: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, tallers infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castelldaro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
2: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
24: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición, y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés, y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
2: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
0: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
2: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
4: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
5: Tinc un bon pas.
0: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
2: Amb aquest duel les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
6: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, gestes, tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador la pot jugar i jo crec que aquest any farem, es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
0: Canvi ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana. En categoria masculina, dilluns s'enfrontaran el Fracking Granollers i el Barça.
2: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol Sanfelipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
7: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I bueno, tant els joves com els més veterans, hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
2: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
0: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible de la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap alerta, és alert, per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i, per tant, no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient. 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha afectat 2 treballadors que han quedat ferits i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat més del 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. També ha afectat tot plegat a la mobilitat. De la carretera N340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i amb diversos cotxes atrapats per les pluges. I pel que fa als trens, la circulació ferroviària està interrompuda ara mateix a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldés ha patit inundacions aquesta matinada i així ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert, però amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, doble compromís del nivell aquest cap de setmana per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les Diades del Catllà i l'Arbós. Els Rosats convertiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, també en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició la passada nit del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops amb més de 300 persones. I en esport, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap pes alert per avisar la població.
2: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i per tant no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. De fet, amb mobilitat a la carretera N340 s'ha reobert a 7:45 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en 2 sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldes i Roda de Barà a 3:45. S'havia interromput abans de les 2 per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldes ha patit inundacions aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Una 30 de patinets elèctrics immobilitzats. Aquest és el balanç de l'últim dispositiu de la policia local de Palafrugell que ha fet aquest dijous. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: L'operatiu tenia l'objectiu de comprovar que aquests vehicles complissin la normativa vigent. Durant els controls, els agents van detectar diverses infraccions administratives. Entre les irregularitats hi ha circular amb un vehicle sense estar inscrit al Registre Nacional de Vehicles, no disposar del número identificatiu obligatori i no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil exigida. La policia local recorda als usuaris que han de complir tots els requisits legals abans de circular. El cos policial assenyala que aquests controls contribueixen a garantir el compliment de la normativa i a fomentar una mobilitat més segura i responsable.
1: Gràcies, Ferran. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar malgrat. It's just...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Rodoi, que ha afectat a 3 persones, dues de les quals de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha explicat per què no es va enviar cap alert per avisar la població.
2: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i per tant no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Els aiguats també han afectat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà a 3:45 d'aquesta tarda. S'havia interromput abans de les dues per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. A tot això, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions també aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós, en les quals hi participaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca. La diada d'avui de la Festa Major del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 6 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Busquem la previsió per les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Hola, què tal? Estem tenint ja un final de dissabte més tranquil i ara esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí i al migdia. A la tarda es tornaran a formar nuvolades a la depressió central catalana, també a les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Prepirineu català. De fet, no descartaríem que hi haguessin alguns ruixats, encara que no seran gaire importants. Les temperatures demà pujaran un parell de graus, 3 graus, respecte al dia d'avui. I els canvis vindran a partir del dilluns. De fet, s'espera que hi hagin ruixats i tempestes molt importants al nord a partir de la tarda.
1: Els aiguats d'aquesta matinada han afectat també la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre les mateixes estacions de Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord, segons ha informat Renfe, que gestiona un servei alternatiu per carretera. I es registren també afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. Se circula per via única entre aquestes dues estacions i, en conseqüència, l'R2 Sud ofereix una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, amb parada a totes les estacions. En clau cultural, aquesta hora arrenca la diada de la Festa Major del Catllà, una diada en la qual hi participen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona, que preveuen un programa de màxims. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, dues de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espai d'acollida. L'alerta del pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Allà Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap SAlert per avisar la població.
2: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta, la meteorologia, i per tant no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: També ha afectat els aiguats a la mobilitat. La carretera N340 ha estat tallada al llarg d'aquest matí en dos sentits per acumulacions i inundacions. S'ha reobert a quarts de vuit i pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit també inundacions aquesta matinada i ha obligat a tallar diverses línies que s'han pogut reprendre amb horaris alterats cap a les 9. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa, per una incidència en la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord. Renfe està gestionant un servei alternatiu. També registren afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han fet diverses identificacions i han encapsulat un grup de manifestants de col·lectius antifeixistes en una banda de la plaça Sant Jaume que està blindada amb una dotzena de furgons policials a l'espera de l'arribada de simpatitzants de Save Europact. Està prevista una manifestació del moviment d'extrema dreta precisament a partir d'ara mateix, d'aquesta hora a les 7 de la tarda, mentre que diversos grups antifeixistes han cridat a palantar-li cara amb una concentració des de les 6. I en marxa també des de les 6, des de fa una hora, la diada de festa major del Catllà, que es pot seguir en directe per les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha tancat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat aquesta matinada. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. En plana de mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra, a més de per cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. De fet, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 de la tarda a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa i també hi ha afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer i són un grup més nombrós, mig miler de persones. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. D'altra banda, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, celebrarà la festa major d'aquí a dues setmanes i ho farà amb el dolç típic d'aquesta zona de Ponent, les orelletes. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Arriba el concurs, però fins ara no s'han deixat de fer tallers. El pròxim serà el dia 20 per a joves a partir de primer d'ESO. Els imparteix la Montse Valles, juntament amb la seva família.
3: M'agrada col·laborar amb el poble i, doncs, bueno, i a més a casa nostra som molt tradicionals. Va presentar l'ocasió, parlant amb gent, de que podríem fer un curset d'orelletes, perquè aquesta tradició s'està perdent. I aleshores el que s'intenta és recuperar les tradicions. Tant de bo hi hagués un altre grup, una altra família, que digués, doncs, nosaltres també volem fer aquest curset, no?
2: I aquest és l'objectiu, cada família amb el seu ingredient secret, però que no deixin de fer orelletes, això sí, amb l'oli de les Garrigues, tot i que és l'excusa per trobar-se, el concurs és el dia 30 a l'Oleoteca.
1: Gràcies, Julen, és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat. En el marc d'aquest episodi de pluges, que ha tingut lloc sobretot aquesta darrera matinada, ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra. També s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre el col·lectiu antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència als simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al cap davant. A la plaça hi ha una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes asseguren expressats en el transcurs de la concentració a favor d'aquest moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança s'ha assegurat per participar en l'activitat Festa al Dinar, que se celebra cada any en el marc de les festes majors alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. Pel que fa a mobilitat, la incidència en la infraestructura que ha provocat a partir de les 5 de la tarda afectacions a les línies de tren de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 ha quedat resolta. A causa de l'avaria s'ha circulat per via única entre Castelldefels i el Garraf. En conseqüència, l'R2 Sud ha ofert una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França amb parada a totes les estacions. Els regionals del Sud han circulat amb demores de 30 minuts de mitjana. La incidència s'ha solucionat passades les 8 de la tarda. Tot això és cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades del Catllà i l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà. Tant la d'avui del Catllà com la de demà de l'Arbós hi participen les mateixes colles, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícia.

on amb el gran. It's just...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses per demà diumenge a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i al Montsià durant la matinada i també al Baix Camp i la Ribera d'Ebre al matí. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i afectaran amb menys probabilitat el Tarragonès. Això sí, no seran en principi comparables en quant a la intensitat a les de la darrera matinada. Precisament aquest episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès de la darrera matinada ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats de l'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials ha separat un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, unes 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha hagut una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà a la Fiscalia els missatges que considera d'odi i racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració a favor del moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança ha participat en l'activitat Festa al Dinar que se celebra cada any en el marc de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. A tot això, en plana cultural, aquesta és un cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades avui del Catllà i demà de l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà i tant en la d'avui com en la demà hi participen les tres mateixes colles. Estem parlant de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, dels Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona que preparen la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.